0: profesional o particular? Si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho. Tu proyecto empieza aquí.
1: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest

0: Con más de 20 años de experiencia, JJ Fincas es su inmobiliaria de referencia. Gestionamos con eficacia la compra y venta de su piso, administración de alquileres, asesoramiento de préstamos hipotecarios, certificados energéticos, tramitamos herencias. JJ Fincas Badalona, en calle Mara da Deuda Lorda 170. Contacte con nosotros a través del 93 681 43 17 o mediante jjfincasbadalona.es. JJ Fincas, confianza y profesionalidad.
1: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
2: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro.
0: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670 83 19 93.
3: Hola, dime lo que más te gusta del verano.
4: El olor a crema solar, dormir la siesta con el ventilador, uff, las noches de terraza con los...

0: son las 10.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Un enfrontament entre bandes llatines seria l'origen de la mort a trets aquesta matinada d'un noi de només 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona. Ho ha afirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, a partir dels primers indicis d'uns fets que el cos de Mossos d'Esquadra continua investigant. Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. Se n'han imposat i notificat 3 a grans tenidors i n'hi ha 3 més pendents de notificar de més de 600 expedients que encara s'estan tramitant. Són multes de 30.000 euros que se situen a la franja baixa de les previstes, que van dels 3.000 als 900.000 euros. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. La xifra total de morts per la catàstrofe és de 2.600 i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així els acords de Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. Aquest matí estan citades a declarar als jutjats de Martorell les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan a petició de la terapeuta familiar. Tots tres declararan com a testimonis, volíem dir, davant la jutge que investigui la mort d'Andic. Els bombers continuaran rebullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de 3 càmpings i va afectar un catamarà del port. Estrena al Teatre Lliure de Montjuïc de l'espectacle Ofèlia's Got Talent de la polèmica artista radical Florentina Holzinger. És el seu debut a Barcelona i en el marc del Festival Grec. Avui segona representació amb totes les entrades venudes. I un recital de l'incombustible Bryan Adams obre aquest vespre el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. Divendres actuaran Víctor Manuel i Ricky Ashley. A l'agost serà el torn de Diana Kroll, l'Axan Busto o Luz Casal. El Festival el tancarà el 18 d'agost Miguel Ríos.
3: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. La selecció espanyola de futbol jugarà dilluns contra Portugal als vuitens de final del Mundial, després de superar Àustria per 3-0 amb 2 gols d'Oyarzabal i un de Porro. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1. També s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de setzens de final. Són l'Austràlia i Egipte, que començarà a les 8, l'Argentina que perd a mitjanit i el Colòmbia gana a 3:45. I el Barça ja tornen a tenir la norma de l'1x1 del fair play financer gràcies a la sortida de diversos jugadors i a l'explotació del Camp Nou.
2: El vent del nord perdrà força i així tot la tramuntana es mantindrà bufant al llarg de tota la jornada, sobretot a l'Alt Empordà, amb temperatures superiors als 30 graus. El mestral acabarà donant pas a les brises. Sol i calor de ple estiu amb valors superiors als 35 graus al Pla de Ponent i al Pla de Lleida.
3: Trescat Info.
5: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
6: Unamar FM.
7: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
8: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.
9: A todas horas,
10: Onamar FM.
11: Todos los éxitos.
12: Hi, it's Madonna.
13: And here's my new song. Yeah.

0: fachada presenta humedales o grietas? ¿La IT de tu edificio tiene un informe desfavorable? Construfac es la empresa que soluciona los problemas de tu comunidad. 20 años en el sector. Rehabilitación de fachadas, impermeabilización de terrazas, aislamientos térmicos, patio de luces, barandillas de acero inoxidable, reformas integral de pisos. Construfac te ayuda a obtener la financiación para tu comunidad de vecinos. No lo pienses más. Exposición de baños y cocinas en la calle Mar Aradeu de Lorda 32 en Badalona. Teléfono 696-01-5432 o entra en construfac.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: Ona Mar FM.
2: Ponemos la mejor música.
3: Los hits que más te gustan aquí suenan a todas horas. Y dan

Avui arrenca el festival de Cap Roig i ho fa amb l'actuació d'aquest senyor que escoltaves, Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started, una de les seves millors creacions, i des d'Ona FM gaudíem del canadenc i també dels Doctor Prats amb el seu efecte papallona, tot seguit.

0: miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Així, d'aquesta manera, ballàvem al ritme d'una de les millors cançons de Bryan Adams, el seu Heaven, reversionada ara mateix per Mr. Black and Blue, i oferint-nos aquest Tom Stems des del 88.0 de l'FM. També des d'onamar.net pots gaudir dels èxits un rere l'altre amb el Bali i Maria.
1: Onamar FM.

0: son las 12. Las 12. Los éxitos que van contigo.
1: Continua actiu el foc de vegetació de la Bisbal d'Empordà. L'incendi crema ha tocat la carretera G660 i s'ha confinat preventivament pel fum la zona més pròxima, que inclou una casa de colònies. El vent provoca focus secundaris i en complica l'extinció. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de només 15 anys ahir a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, a Barcelona. Els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha avançat la consellera d'Interior, Núria Parlon. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. En marxa les compareixences de més testimonis aquest matí davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango. Avui estan citades les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre que va tractar l'empresari i el fill. Dimarts va declarar la terapeuta familiar i també la vídua de l'empresari. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts pel doble terratrèmol de Veneçuela. Encara hi ha 154 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 més estan localitzades sota la runa. El balanç total de la catàstrofe és, a dia d'avui, de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. Se n'han imposat i notificat 3 a grans tenidors i n'hi ha 3 més pendents de notificar de més de 600 expedients que encara s'estan tramitant. Són multes de 30.000 euros que se situen, per tant, a la franja baixa de les previstes, que van dels 3.000 als 900.000 euros. I avui, segona jornada del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú, amb les actuacions d'Elia Cali o Guitarrica de la Fuente. La primera jornada ahir la van protagonitzar el Petit de Caledil, la canadenca Charlotte Carden o els britànics Senetien.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de 16ens de final del Mundial de Futbol. A partir de les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit Argentina-Cap Verd i a 3:45 Colòmbia-Ghana. La selecció espanyola de futbol jugarà, per cert, dilluns contra Portugal als 8ens de final del Mundial després de superar Àustria per 3-0. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1. A les últimes hores també s'ha jugat el Suïssa 2-0. I el Barça tornen a la norma de l'1-1 del fair play financer gràcies a la sortida de diversos jugadors i a l'explotació del Camp Nou.
1: El vent del nord perdrà força, així tot la tramuntana es mantindrà bufant al llarg de tota la jornada, sobretot a l'Alt Empordà, amb temperatures superiors als 30 graus. El mestral acabarà donant pas a les brises. Sol i calor de ple estiu amb valors superiors als 35 graus al Pla de Lleida i a Ponent.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Colipuyol 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información información en la web fincasvázquez.com.
2: Marcamos
6: el ritmo que te mueve.
2: Onamar FM.
6: Lo mejor de ayer y de hoy.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
3: Barcelona, sí. Ah, com es deia això? Yes, you go, metro.
4: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993. Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
5: La ràdio más playera y refrescante del verano.
6: Onda Mar FM.

0: las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. On Amar.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: On Amar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Busca Ona Mar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio y saca

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo.

0: Cabrils, Centro Veterinari Alella i Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AITE del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patida llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 56 01 54 32 o entra a construfac.com.
1: La mejor forma de pasar la tarde.
2: La mejor forma de pasar la tarde es ponerte a bailar con nuestros pelotazos.
3: Una Mar FM.

0: it's the center of Barcelona.
1: Barcelona, sí. Ah, com es deia això? Yes, you go, metro.
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993. Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
3: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mar Adedeo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mar Adedeo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mar Adedeo de Lorda. Para que hoy tengas un buen día.
4: Pizarro, Pizarro, Pizarro, José Luis Pizarro, de Tardeo.
5: Cada tarde, cada tarde los éxitos que más suenan están aquí.
6: Una Mar FM.
7: Y uno de los hits más maravillosos es esta canción con una atmósfera gótica, con metáforas líricas de Damiano David, dedicada a su actual pareja, Zombie Lady.

Es emocionante descubrir que siguen haciendo producciones de lujo, de altísima calidad, los Frequencies, Sweet Disposition and Mama and Love. Oeo, la canción del Oeo, con la banda australiana Thunder Trap como vocalistas en este auténtico hit. Casi a las 6 de la tarde. I arribarem tot just a les 6. Ens anem a Tarragona amb en Marcos, amb K, eh? Amb la col·laboració del productor musical Scotty DK. Una mica de merengue electrònico. Què et sembla? Ximixanga, així de bé sona.

0: cases a Puigcerdà-Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores. Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
0: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
0: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Next Level te ofrece el tema vital de la semana.

0: El grup de WhatsApp de la feina. 200 missatges al dia. Àudios saters, memes i, enmig de tot, el comunicat important que no trobes mai. Cansat del soroll? Hi ha una app feta per la gent sense ordinador ni correu d'empresa. Es diu Òmnio. O-M-M-N-I-O. Òmnio, la comunicació que arriba bé a tothom.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Unamar FM.
4: La fórmula que se pega. Solo éxitos. Unamar FM.